que avui s'han d'entrar, però s'ho han d'anar a comprar el pisar, s'ha d'estar d'un programat, i per entendre, mai pas hi pot haver arreglat una llumar, o això que hi ha, això, aquí, eh? Ara més complicat, si ens ha de centrar a la terra, que hi va més sobre i tal, com els un conniu, les ha pírica, o tant, i va, des que el primer d'estar, no és una absoluta, i va, des del mar, eh? Perquè s'ha d'anar a fer un rebrat, si el conviu, diu, ah, que té gaire, no em dic, no em dic que s'ha d'anar a la terra, s'ha d'anar a la terra, com s'ha de fer, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra, a la terra

0: motiu com a data eixamplada són agícules ara i santis.
1: Thank you.